Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la matinada. Onades de música a Nova Ràdio Lloret.

Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la matinada. Onades de música. Les cançons més tranquil·les.

0: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bogar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 del matí.
2: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal. Bon dia, bona hora. De 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
3: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: Visites guiades a la ruta Indiana i a Can Font. Els dissabtes a les 10 del matí en català. Sortida des del Museu del Mar per conèixer el llegat indià del centre del municipi i que culmina amb una visita guiada a Can Font. Actualment, l'única casa d'indians municipal de tot Catalunya oberta al públic. Es recomana reserva prèvia, ja que les places són limitades. Informació i venda d'entrades al web patrimoni.lloret.cat o al Museu del Mar. Telèfon 972 36 44 54.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
2: Molt bon dia a tothom. Avui comencem parlant de Lloret Turisme, que ha obert el termini per presentar candidatures pel Premi al Professional Destacat i pel Premi a la Comunicació Turística.

0: Els premis del sector turístic es lliuraran en el marc de la Nit del Turisme 2026, que se celebrarà el 24 de setembre amb una gala al Teatre de Lloret. Aquests dos premis, el del professional destacat i el de la comunicació turística, són els únics que estan oberts a la presentació de candidatures. El termini de presentació s'allarga fins al 26 de juliol. Per la resta de categories, són els membres del jurat qui presenten propostes de candidats. Ens en donarà més detalls la regidora de Turisme, Cristina Aymerich. Parlarem amb ella al voltant d'un quart de nou del matí, però tenim més temes preparats pel Bon Dia, Bona Hora d'avui dimecres. Encetem mes de juliol i amb quins altres temes ho fem? Doncs ho sabem ara mateix amb en Josep Altafulla. Bon dia, Josep.
1: Bon dia, Maria. Ens interessarem com va anar ahir la vaga de Correus. Parlarem amb el secretari general de Comissions Obreres Correus, Mario Castillo. La piscina de Lloret ha estat la seu de la segona edició de la Summer Cup de Waterpolo i avui en farem les valoracions pertinents amb un dels organitzadors, Saúl Sanz. Aquest divendres hi ha concert de tribut a Tina Turner al Teatre de Lloret, que serà solidari amb l'associació Força AME. En parlarem amb la cantant Cristina Pozo. I entrevistarem la guanyadora de la gala Miss Travesti 2026, Leu Mor. Per acabar, recordarem que avui s'inaugura la nova temporada de cinema a la fresca. Serà al barri dels Pescadors amb la pel·lícula Saben Aquell.
0: Doncs tot això és el que us volem explicar i que ens portarà fins a les 9 del matí, a banda també, com fem cada dia, del repàs de l'actualitat general i la previsió meteorològica que escoltarem ara mateix. Comencem aquest Bon Dia, Bona Hora que fem possible, Josep Altafulla, i aquí parlant-vos Maria Joan Comartí.
2: Bon dia, bona hora, de dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.

0: que podríem baixar una mica les temperatures avui, però poca cosa, no ens emocionem, la calor que estem tenint seguirà i tornaran a pujar ben aviat, i de fet aquí a la costa tampoc és que es noti massa aquest descens. Escoltem amb atenció la crònica d'en Xavi Segura, bon dia.
1: Bon dia. Aquest dimecres arriben petits canvis en el temps. Bàsicament, entrarà el vent del nord amb ganes als extrems del país, sobretot la tramuntana a la zona de l'Empordà, i per tant aquest vent aportarà una massa d'aire una mica més fresca en altura. La temperatura, per tant, avui baixarà poca cosa aquí a la costa, es notarà sobretot cap a l'interior i a la zona del Pirineu, i també al llarg del dia les nuvolades de tarda creixeran en punts del nord-est. Aquí deixaran alguns xàfecs, algunes tornades irregulars entre el Pirineu, Prepirineu Oriental i l'interior nord-est, i no es podria descartar que aquests ruixats de forma ja més desgastada o alguna gotellada arribessin aquí a la selva marítima entre la tarda, vespre i nit. Poca cosa i si arriba a caure, però sí que arribarien aquestes restes, sobretot d'intervals de núvols de les mateixes nuvolades. Per tant, dia molt càlid, novament, de ple estiu, però restarem algun grau. I els pròxims dies, l'anticicló i la massa d'aire càlid es reforçaran i, per tant, la situació meteorològica estarà marcada pel sol i la calma, sense pluges a la vista. Dijous i divendres, a la matinada, la temperatura baixarà, per tant, podríem dir que nits més confortables, més respirables, però la màxima ja remuntarà, sobretot a partir de divendres, i al cap de setmana tornarà a ser tòrrid i de plena canícula.
0: Moltes gràcies, Xavi. Doncs això, seguirem amb la calor, intentant protegir-nos. Ara, a aquesta hora del matí, 8:05, la temperatura ja puja als 24 graus i la humitat, doncs ara mateix se situa al 74%.

0: Seguim aquest bon dia, bona hora, el primer del mes de juliol, amb el repàs de l'actualitat general i, com sempre, ens fixem primer en les portades dels diaris. Josep, comencem amb els de proximitat.
1: El menú és clar, eh? No canviem
0: el costum. No hi ha variacions. Primer el que més ens toca.
1: Diari de Girona, en primera plana, grans titulars. El govern preveu duplicar els usuaris de Rodalies. També en el mateix diari, en primera plana, el Girona rebrà el Leganés en la primera jornada i tancarà la Lliga visitant l'Eibar. Ja ha sortit, doncs, el calendari d'aquesta segona divisió de futbol. Diari de Girona, en primera plana també i en matèria policial, 3 arrestats més a Girona per pagar a menors a canvi de sexe i ja són 5 en total. A Medi Ambient denuncien que algunes barques fondegen sobre Posidònia a la zona del Golfet. A peu de plana, la temperatura del mar a l'Estartit se situa 2,6 graus per sobre la mitjana i el poble veí de Tossa de Mar, el risc d'enfonsament de la torre de Ses Hores obliga a tancar terrasses de restaurants. A El Periódico de el Punt Avui, volem dir, podem llegir en grans titulars: som 8,2 milions, la Catalunya que ve a debat. El creixement migratori i l'envelliment de la població tensen el model de país, entiben les costures i posen a prova els recursos i serveis públics. I ara la resta de premsa escrita de caire generalista, amb notícies que també fem el seguiment dia a dia. El País obre avui amb la notícia: Vox vol suspendre el vot per correu dels expatriats. I també llegim: el Suprem dona un revés a Trump en la seva guerra contra els immigrants. El diari El Mundo: Moncloa llença la regularització exprés per anticipar-se al Tribunal Suprem. Imatge per Juanma Moreno. Vox diu que el popular no vol cedir, el mateix que la resta de cara al ple d'investidura. I un altre titular: Rússia terroritza Zaporilla amb una pluja de drons Shahed i bombes. La Vanguardia, en primera plana: el Suprem obre la porta a portar la regularització de migrants al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Imatge per la terapeuta dels Endic, que dilueix sospites. I el fiscal situa l'exministre Fernández Díaz a l'origen del cas Kitchen. A La Razón, a tota plana, imatge de família de la 15a edició dels Premis a tu Salut, amb el titular: la sanitat només es transforma escoltant els sanitaris. A El Periódico de Catalunya, urbanitzacions de Barcelona inhabitables sumen quasi 2.000 llicències d'obra. I també imatge de família a l'entrega de guardons de la Unió Internacional d'Arquitectes celebrat a Barcelona amb el titular: Sagrada Família de Premi. Finalment, el diari ABC, imatge tota plana del president espanyol amb el titular: la regularització de Sánchez atrau a immigrants de tota Europa. I també a peu de plana, Bono és sòcia dominicana d'un espanyol que va rebre concessions milionàries. Aquest és el panorama informatiu del dia.
0: Doncs seguim repassant-lo, fixant-nos en notícies que no ens acaben d'agradar o que no ens agraden gens. Per exemple, el portal de l'Agència Catalana de Notícies el que destaca és que les benzineres calculen que la gasolina s'encarirà uns 10 cèntims al litre i el dièsel uns 3 des d'avui dimecres. La patronal Agrocaes preveu que omplir el dipòsit anirà pujant de preu durant l'estiu per la fi de les ajudes. Una altra notícia que destaca l'ACN és que els afectats per l'incendi de Torrefeta de fa un any reclamen flexibilitzar la normativa per reduir el risc de foc al camp. En plana de societat, 7 de cada 10 estacions del Meteocat registren nits tropicals al juny, un rècord des del 2003. Un 72% de punts de mesura han superat els 35 graus i un 17% s'han enfilat per sobre dels 40. En plana internacional, Irlanda descarta abordar l'oficialitat del català durant la presidència del Consell de la Unió Europea fins que hi hagi consens. I en l'àmbit de la cultura, la Seu de Manresa restaura el retaule del Sant Esperit, una de les grans joies del gòtic català. Pel que fa al 3CAT Info, Veneçuela torna a ser notícia destacada. Ofereix un reportatge sobre els mapes de la destrucció al país. Els satèl·lits mostren els edificis malmesos pels terrorífics terratrèmols. També s'ha resolt 3CAT Info que entra en vigor la taxa de 3 euros als paquets barats de comerços com Shein o Temu. Ja era hora. Binance, la plataforma de criptomonedes més gran del món, als llims de la Unió Europea. També es fa ressò que fa un any del devastador incendi de la Segarra i ara estudien com reduir els focs agrícoles, ho veien també a la CN. I encara, en el 3CAT Info, doblar el nombre de viatges diaris en tren el 2040. És l'objectiu del govern, que preveu diferents millores de freqüències i línies. I també creix la demanda per treure's el carnet de conduir per cotxes automàtics. Pel que fa a la plana esportiva, una notícia del Barça, com no podia ser d'una altra manera, és la més destacada del 3CAT Info. Batec Blaugrana, el Barça presenta la seva nova pell al MACBA. D'altra banda, també hi ha tot un apartat, com cada dia, destinat al Mundial de Futbol, i al 3CAT Info també hi podeu consultar el calendari complet de la Lliga de Futbol Masculí 2026-2027, que ja s'ha fet públic. I finalment acabem amb un titular que és una

0: obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto, carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.
1: Hi ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network, allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.
2: Màxim en qualitat. Màxim, en varietat, a Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.
3: Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone, perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.
4: Visites guiades a la Ruta Indiana i a Can Font, els dissabtes a les 10 del matí en català. Sortida des del Museu del Mar per conèixer el llegat indià del centre del municipi i que culmina amb una visita guiada a Can Font, actualment l'única casa d'indians municipal de tot Catalunya oberta al públic. Es recomana reserva prèvia, ja que les places són limitades. Informació i venda d'entrades al web patrimoni.lloret.cat o al Museu del Mar. Telèfon 972 36 44 54.

0: Bon dia, bona hora.
1: Un quart de nou del matí, avui és dimecres 1 de juliol, comencem el nou mes amb molta calor, tot i que avui potser baixen una mica les temperatures, però hem d'estar preparats per seguir aguantant aquestes temperatures tan elevades. I avui comencem parlant de turisme, aquí al Bon Dia, Bona Hora. Lloret Turisme ha obert el termini per presentar candidatures pel Premi al Professional Destacat i pel Premi a la Comunicació Turística.
2: Els guardons es lliuraran a la Nit del Turisme 2026, que se celebrarà el 24 de setembre amb una gala al Teatre de Lloret. Aquests dos premis són els únics que estan oberts a la presentació de candidatures. El termini de presentació de candidatures s'allarga fins al dia 26 de juliol. Per a la resta de categories són els membres del jurat qui presenten propostes de candidats.
1: La Nit del Turisme d'aquest any s'aprofitarà per celebrar també els 25 anys de Lloret Turisme. En coneixem més detalls amb la regidora de Turisme. Aquí tenim el telèfon. Cristina Aymerich, bon dia.
3: Hola, bon dia, Maria. Bon dia.
1: Primer de tot, què es reconeix amb el Premi al Professional Destacat?
3: Bé, doncs és un reconeixement molt emotiu perquè doncs és la pròpia empresa, el propi establiment que selecciona un dels seus treballadors com a destacat, no?, en el sector. És una proposta per part de l'empresa de dir tu ets el millor treballador, ets el millor professional, és el més destacat i per això ha de redactar una carta per proclamar la seva candidatura. I doncs dic que és molt emotiu per aquesta raó, perquè és el propi jefe, no?, diguéssim, que doncs fa aquesta proposta al millor treballador, fa unes valoracions en aquesta carta doncs de bones qualitats de, com a professional destacat, i la veritat que cada any fan unes declaracions molt emotives, amb tanta bona estima de cares als seus treballadors, i doncs la veritat és que és un agraïment, no?, per part d'aquestes empresaris que volen fer doncs aquesta dedicació als seus treballadors, i cada any tenim problemes a l'hora d'escollir la valoració d'aquestes propostes perquè n'hi ha molt bones i sempre costa una miqueta escollir doncs el professional destacat.
1: Perquè podríem

0: afirmar que és el guardó més especial de la Nit del Turisme?
1: Sí, sí, per aquesta raó és com el més emotiu, no? Tots són especials, però aquest, com és una carta més redactada, que doncs el torno a dir, no? Fa el propi establiment, el propi jefe, que vol destacar aquell professional doncs per la seva trajectòria, per la seva feina, per la seva dedicació, la veritat és que és molt, molt especial.
0: I quins requisits cal complir per poder presentar una candidatura?
1: Bueno, tot això està penjat a la pàgina web de l'Ajuntament de Lloret, a més també està penjat a la pàgina de turisme, qualsevol que el pugui consultar, però bueno, cada empresa ha de presentar una sola candidatura, haurà d'acompanyada doncs d'això, d'una memòria que justifiqui doncs el motiu de la proposta d'otorgament d'aquest guardó al treballador que hagin seleccionat, no? I llavors el jurat, fem una reunió un dia, posem totes les propostes a sobre de la taula i doncs votem d'alguna manera la proposta més emotiva, més destacada, amb més carisma, amb més excel·lència, solidaritat, o sigui, hi ha diversos requisits, no? per la candidatura, i com bé dic, això s'ha de també de presentar una instància formal per escrit a la pàgina web de l'Ajuntament, a instàncies electròniques, i el termini màxim d'aquesta candidatura és fins al 26 de juliol, i per això ara estem anunciant doncs això, perquè si algú ha pensat en algun treballador de la seva empresa, doncs ara és el moment de fer aquest reconeixement i doncs fer-ho emotiu en aquesta nit del turisme en el teatre.
0: Doncs animem a tothom a fer-ho, insistint que és una proposta per a empresari, no es pot presentar a molts treballadors d'una mateixa empresa,
1: no.
0: Cada empresari un dels seus treballadors. Pel que fa al Premi a la Comunicació Turística, com funciona?
1: Bé, aquest és un premi a més que tenen econòmic, són 2.000 euros qui guanyi la comunicació turística, i l'objectiu doncs és poder conèixer el contingut, la qualitat elaborat per periodistes, per prescriptors i creadors doncs de continguts de xarxes socials, de Lloret, o periodistes que siguin arreu del món, no? I que contribueixin doncs a divulgar i promocionar Lloret de Mar doncs amb aquestes característiques, no? Són els propis, en aquest sentit, aquest premi, són els propis creadors de contingut, tant els periodistes com els que fan aquests aparadors a xarxes socials, que han de fer aquesta proclamació en aquest premi de la comunicació turística. Ells han de fer aquesta proposta i doncs totes les bases, com bé dic, estan publicades a la pàgina web de l'Ajuntament o també a Nit Turisme .lloretdemar.org, que poden consultar doncs tota la informació sobre aquest premi, que com bé dic hi ha un premi darrere econòmic, que són 2.000 euros pel guanyador, que déu-n'hi-do, que també ajuda una miqueta.
0: Doncs i tant que sí, també animem doncs a qui vulgui presentar-s'hi que presenti la candidatura. Tota la informació, com deia, regidora, es pot trobar a través del portal de l'Ajuntament o també de Lloret Turisme. I ho hem anunciat també, que aquest any a la Nit del Turisme se celebren els 25 anys de Lloret Turisme. Ja en parlarem més àmpliament, però volíem assenyalar que serà una celebració molt destacada.
1: Doncs sí, sí, és una data per celebrar-la, 25 anys, i doncs estem treballant per sorprendre molt aquesta nit a tothom. Doncs és això, no? És un número clau, 25 anys de plena trajectòria, de molts professionals que han passat per l'empresa de Lloret Turisme i pels que estan a dia d'avui a la casa treballant doncs per aquesta indústria de la felicitat, que no pari, i us puc assegurar que doncs estem preparant moltíssimes sorpreses, com cada any a la Nit del Turisme, que sempre riguem, que sempre hi ha moltes anècdotes, és molt emotiva, però aquest any doncs farem un toc més d'emoció i de sorpresa, perquè 25 anys es diu ràpid, però hi ha doncs una trajectòria al darrere que s'ha de festejar, s'ha de celebrar i fer-ho entre tots.
0: I tant que sí. Com dic, en parlarem quan s'acosti la data. Per les persones que vulguin venir, les reserves encara no estan obertes, no? S'obriran al llarg de l'estiu o ja es poden apuntar?
1: No, de moment no, i el que sí que ho anunciarem bastant, el que sí que demanem és que sigui molt participatiu, que no és només una nit del turisme, em sap greu, per l'empresariat, que sí, però sobretot també pels treballadors que funcionen i que estan dins del sector, o sigui, volem que formin part d'aquesta nit els cambrers, els hoters, les persones que treballen al manteniment, cuiners, persones que treballen a neteja, recepcionista, tothom que treballa en aquest sector, que vinguin a formar part d'aquesta nit, perquè és molt maca, la veritat, que és un reconeixement tots plegats, i la idea és intentar fer una miqueta de pinya tots plegats, passat una miqueta ja a la temporada forta de juliol i agost, i és animar que sigui molt més participativa, o sigui, que vinguin als hotels però amb els propis treballadors, i anunciarem, crec que en breu, quan estiguin obertes ja per poder fer la recepció d'aquesta gala.
0: Ho anunciarem, doncs. En tot cas, volíem deixar dit que ja s'ha obert el termini per presentar candidatures pel Premi al Professional Destacat, i la gala de la Nit del Turisme arribarà el 24 de setembre, encara que no es pugui fer la reserva, la gent que es guardi ja la data a l'agenda. Cristina Aymerich, regidora de Turisme, moltes gràcies per atendre la ràdio, i que vagi molt bé. Bon dia.
1: A vosaltres, gràcies. Bon dia.
2: Estàs escoltant l'informatiu matinal Bon Dia, Bona Hora.

0: de la gran Tina Turner, perquè, doncs, evidentment, no la podrem escoltar a ella, però sí que tindrem un concert de tribut que serà solidari amb l'associació Forsame aquí a Lloret. L'associació recapta fons per la investigació de l'atrofia muscular espinal. Serà el concert aquest divendres al Teatre de Lloret.
1: Es farà una doble actuació a les 7 de la tarda i a les 9 de la nit. L'artista que sortirà a l'escenari serà Cristina Pozo, que es posarà a la pell i a la veu de la mítica Tina Turner. Les entrades, que tenen un cost de 15 euros, es poden comprar a través de la plataforma Entràpolis. Els diners que es recaptin es destinaran a la investigació d'aquesta malaltia a Hospital Sant Joan de Déu.
0: Com diem, el concert anirà a càrrec de Cristina Pozo, que es posarà a la pell i a la veu de Tina Turner. Molt bon dia, Cristina.
2: Hola, bon dia.
0: Explica'ns una mica com serà el concert que has preparat.
2: Hola, doncs, bueno, aquest concert ja fa com 8 anys que va rodant per tot Espanya i és amb tota una banda, som 9 a l'escenari, venen dues ballarines, hi ha moltes sorpreses, tenim moltes sorpreses, a més aquí a Lloret, que estem aquí a costat de casa també, que som, estem a Blanes nosaltres, i bueno, és un concert molt dinàmic amb la gent, ens agrada molt que la gent disfruti, que gaudeixi, que s'ho passi bé, que canti, que balli, i que, bueno, que sigui tot molt alegre, molt divertit, i sobretot això, que podem col·laborar amb aquesta associació, que és molt important, i bueno, en definitiva ja sabem qui és Tina Turner, no? I bueno, tot un plaer i un luxe poder fer el tribut d'ella.
0: I tant, tothom coneix a Tina Turner, però d'on us va néixer aquesta inquietud o aquestes ganes de fer concerts clonant-la?
2: Bueno, jo sóc una gran admiradora de Tina Turner, soc cantant ja fa gairebé 30 anys, i evidentment volia fer o volia pensar, m'agrada molt de Whitney Houston també, però és que no me veig a dir Whitney Houston, jo sóc molt canyera, jo sóc molt massa energia i l'haig de treure a l'escenari. I vaig pensar, tu saps què? Fem la Tina Turner, així no m'hauré de jubilar als 60, ni als 70, encara podria estar aguantant cantant fins als 80 i pico. Doncs va sortir una mica per això, perquè és una gran admiradora, m'agrada molt la música negra, el soul, el jazz, i bueno, crec que és una gran veu i una gran, va ser una gran dona i bueno, una gran lluitadora, i bueno, me vaig una mica reflexada amb ella també, eh?
0: I més enllà del que seria la imitació de les, o les seves cançons, no? Posant la seva veu, la posada en escena també simula la seva manera d'actuar?
2: Sí, va tot amb coreografia, tota l'escenografia també, sí. Porta uns grans músics, que això és molt important, portar una bona banda darrere, que te recolzi. I sí, amb les dues noies, les dues ballarines, una corista, de veritat és que és un espectacle maco, és un espectacle molt xulo, amb canvi de vestuari, hi ha una escenografia maca i la gent s'ho passa molt bé.
0: I dius que fa anys que el rodeu per Espanya, i és que ja fa un temps que aquests concerts tribut funcionen bé, agraden, no? És una bona manera de fer gaudir al públic.
2: Sí, nosaltres ja portem 8 anys i clar, pensa que, a veure, qui no coneix alguna cançó de la Tina Turner, no? Sempre hi ha algunes que triomfen més que altres, perquè hi ha altres que sí que et sonen, no? D'això de la ràdio mateix, no? Que estàs allà treballant i vas sentint, no? Però ja, no, hombre, el Simply the Best, el Punt Mary, allò són cançons super icòniques, no? Que tothom les coneix, estiguis on t'estiguis. Inclús hem anat a cantar a França, o hem anat a altres llocs així, no? Que potser més a la part de Madrid, i bueno, clar, tothom és una cosa que és que coneix tothom. La Tina Turner és mundialment coneguda.
0: I tant. I quines cançons no falten mai al vostre tribut?
2: Pues el Proud Mary, el Simply the Best, evidentment, hi ha cançons que són molt What's Love, What to Do, també. És que hi ha cançons que ja, tu ja les sents i ja vas tarareando, no? Allò que... perquè ja també tenen ganes i de ballar, no mouren, no? Fins i tot estàs a casa i ja també allò vas fent la cantarella, no? De la Tina. Sí. sí.
0: Doncs animar tothom a venir i insistir, Cristina, en aquest factor solidari que té el concert, que destineu doncs, la recaptació a l'associació Forçame. Com és que us agrada col·laborar amb ells?
2: Bueno, pues perquè bueno, amb l'Ester i amb el Pipo fa anys que els coneixem, hem fet moltes col·laboracions i la veritat que són fantàstics tots dos. Bueno, jo també tinc una escola d'arts escèniques a Blanes i l'Ester ve a fer col·laboracions i fa classes, algunes classes també, a l'escola de la meva filla també, el Viu Ballant, i bueno, llavors fa anys que tenim una amistat molt maca i són molt macos tots dos, són molt bona gent.
0: Doncs... I tant, ho compartim completament. I Cristina Pozo, esperem que vagi molt bé l'actuació que fareu, aquest tribut a Tina Turner, que insistim, els beneficis van per l'associació Forçame, que els destinarà a la investigació d'aquesta malaltia a l'Hospital Sant Joan de Déu. Les entrades valen 15 euros, es poden comprar per Entràpolis i el concert serà aquest divendres amb doble actuació a les 7 de la tarda i a les 9 de la nit. A tothom convidat a assistir-hi i que vagi molt i molt bé. Moltíssimes gràcies per compartir-ho amb nosaltres.
2: Moltes gràcies a vosaltres per fer-me donar-me aquesta oportunitat de poder-ho explicar una miqueta més per arribar més a la gent. I bueno, esperem que vingui tothom, que tot Lloret estigui allà amb nosaltres, gaudint, passant-s'ho bé, i tenim moltes sorpreses i alguns regalets també pel públic, així que tenim tothom a venir.
0: Doncs no hi ha excuses. Tothom a divendres a veure la Tina Turner. Que vagi molt bé, una abraçada.
2: Vinga. Gràcies, una abraçada. Gràcies.

0: I amb aquesta sintonia vol dir que ja tenim a punt en Xavi Segura amb els detalls de la previsió meteorològica. Xavi, què ens expliques? Bon dia.
1: Bon dia. Aquest dimecres arriben petits canvis en el temps. Bàsicament, entrarà el vent del nord amb ganes als extrems del país, sobretot la tramuntana a la zona de l'Empordà, i per tant aquest vent aportarà una massa d'aire una mica més fresca en altura. La temperatura, per tant, avui baixarà, poca cosa aquí a la costa, es notarà sobretot cap a l'interior i a la zona del Pirineu, i també al llarg del dia les nuvolades de tarda creixeran en punts del nord-est. Aquí deixaran alguns xàfecs, algunes tornades irregulars entre el Pirineu, Prepirineu Oriental i l'interior nord-est, i no es podria descartar que aquests ruixats, de forma ja més desgastada o alguna gotellada, arribessin aquí a la selva marítima entre la tarda, vespre i nit. Poca cosa i si arriba a caure, però sí que arribarien aquesta resta, sobretot d'intervals de núvols de les mateixes nuvolades. Per tant, dia molt càlid, novament, de ple estiu, però restarem algun grau. I els pròxims dies, l'anticicló i la massa d'aire càlid es reforçaran i, per tant, la situació meteorològica estarà marcada pel sol i la calma, sense pluges a la vista. Dijous i divendres, a la matinada, la temperatura baixarà, per tant, podríem dir que nits més confortables, més respirables, però la màxima ja remuntarà, sobretot a partir de divendres, i al cap de setmana tornarà a ser tòrrid i de plena canícula.
0: Doncs moltes gràcies, Xavi. Ho recollim tot, seguirem protegint-nos d'aquesta calor extrema que estem vivint. Ara mateix, passant 2 minuts de 2:15 del matí, la temperatura ja puja als 25 graus aquí a Lloret de Mar. Tenim algun núvol prim, però dia força assolellat, i la humitat que se situa al 71%. De la previsió meteorològica fem un salt al repàs de l'actualitat general. Comencem amb diaris, Josep.
2: Diari de Girona, en concret, la primera plana i les seves notícies en aquesta jornada. El govern preveu duplicar els usuaris de Rodalies. És la notícia que ofereix en grans titulars aquest rotatiu. També hi podem llegir optimisme per les rebaixes amb una fotografia il·lustrativa. En matèria policial, 3 arrestats més a Girona per pagar a menors a canvi de sexe i ja en són 5 en total. A Medi Ambient denuncien que algunes barques fontegen sobre Posidònia a la zona del Golfet. També a peu de plana, la temperatura del mar a l'Estartit se situa 2,6 graus per sobre la mitjana. I a Tossa de Mar, el risc d'enfonsament de la Torre de Ses Hores obliga a tancar terrasses. En futbol, el Girona rebrà el Leganés en la primera jornada i tancarà la Lliga visitant l'Eibar. Ja se sap, doncs, el calendari. El punt avui, en primera plana, en grans titulars, són 8,2 milions. La Catalunya que ve a debat. El creixement migratori i l'envelliment de la població tensen el model de país, entiben les costures i posen a prova els recursos i serveis públics. La resta de premsa escrita de caire generalista ofereix les següents informacions. El País: Vox vol suspendre el vot per correu dels expatriats. També llegim que el Suprem dona un revés a Trump en la seva guerra contra els immigrants. A El Mundo: Moncloa llença la regularització exprés per anticipar-se al Tribunal Suprem. Imatge per Juanma Moreno: Vox diu que el Popular no vol cedir el mateix que la resta de cara al ple d'investidura. I també hi llegim a El Mundo que Rússia terroritza Zaporíjia amb una pluja de drons Shahed i bombes. A La Vanguardia, el Suprem obre la porta a portar la regularització de migrants al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Imatge per la terapeuta dels Endic, que dilueix sospites. I el fiscal situa l'exministre Fernández Díaz a l'origen del cas Kitchen. Al diari La Razón, a tota plana, imatge de família de la 15a edició dels Premis a tu Salut, amb el titular La sanitat només es transforma escoltant els sanitaris. A El Periódico de Catalunya, imatge de família també, però per a l'entrega de guardons de la Unió Europea Internacional d'Arquitectes que se celebra a Barcelona amb el titular Sagrada Família de Premi. I a l'ABC, imatge del president espanyol amb el titular La regularització de Sánchez atrau a immigrants des de tota Europa.
0: Doncs això és el que destaca la premsa en aquest primer de juliol, mentre que ens fixem ara en els portals digitals. A l'Agència Catalana de Notícies, una notícia d'última hora en plana de societat. Almenys una quinzena de ferits, quatre de molt greus, en el xoc d'un autobús contra la façana d'un edifici a Lleida. Hi ha 6 afectats greus i 25 més han pogut sortir pel seu propi peu. Un accident que ha passat ara fa uns minuts a Lleida i veurem com evoluciona el succés. També a l'Agència Catalana es fan ressò que les benzineres calculen que la gasolina s'encarirà uns 10 cèntims al litre i el dièsel uns 3 des d'aquest dimecres. I a més, la patronal preveu que omplir el dipòsit anirà pujant de preu durant l'estiu per la fi de les ajudes. Una altra notícia que destaca és que 7 de cada 10 estacions del Meteocat registren nits tropicals al juny, que és un rècord des del 2003, i la Seu de Manresa restaura el retaule del Sant Esperit, una de les grans joies del gòtic català. És el que veiem com a més destacat a l'Agència Catalana de Notícies, mentre que el 3Cat Info també es fa ressò de manera remarcada d'aquesta notícia d'última hora. 35 ferits, 4 de molt greus, en l'accident d'un autocar a Lleida que s'ha encastat contra una façana. Veiem a l'escena que parla d'una quinzena de ferits i el 3Cat Info ja parla de 35 persones ferides. Per tant, un succés que ha passat fa pocs minuts i que haurem d'anar veient com evoluciona. També es fa ressò el 3Cat Info, que entra en vigor la taxa de 3 euros als paquets barats de comerços com Shein o Temu. Ofereix, en un altre ordre de qüestions, els mapes de la destrucció de Veneçuela. Els satèl·lits mostren els edificis malmesos pels terratrèmols. També recorda que fa un any del devastador incendi de la Segarra, ara estudien com reduir els focs agrícoles, i també que creix la demanda per treure's el carnet de conduir per cotxes automàtics. Finalment, de l'àmbit esportiu, la notícia destacada diu Batec Blaugrana, i és que el Barça presenta la seva nova pell al MACBA. I en un altre ordre de qüestions, bomba a l'NBA, LeBron James abandona els Lakers.

0: Bon dia, bona hora.
1: I seguim amb més coses aquí al Bon dia, bona hora. D'aquí 7 minuts seran 3 quarts de 9 del matí i parlem ara d'un esdeveniment, una competició que es va dur a terme a la piscina de Lloret, que va acollir la segona edició de la Summer Cup de Waterpolo el cap de setmana passat. La cita ha reunit 375 participants repartits en 22 equips.
2: Els clubs d'aquesta edició eren d'Espanya, França, Regne Unit, Bèlgica, Hongria, Itàlia, Geòrgia i Sud-àfrica. Saludem un dels responsables de la Summer Cup, és Saúl Sanz. Bon dia.
3: Hola, bon dia, què tal?
2: Com ha anat el torneig disputat aquest cap de setmana?
3: Doncs la veritat és que molt contents del resultat, de com ha sortit tot, de que ningú prengués mal també, així que en tots els sentits, la veritat és que molt contents d'aquesta edició.
2: Quins han estat els guanyadors?
3: Mira, doncs hem tingut a la categoria U16 femenina ha estat el Sabadell i subcampió ha estat l'equip de Elevate de Sud-àfrica. A la categoria U16 masculina hem tingut el Cata, un català, al Club Natació Catalunya, i en segona posició la selecció de Geòrgia. I a la categoria U18 hem tingut com a guanyador el Rari Nantes Savona, d'Itàlia, i en segona posició hem tingut el Fegerbar ha quedat tercer. És a dir, que en aquest sentit, en tots els podis de les tres categories, hi han hagut tant equips locals com equips estrangers. Així que també, en aquest sentit, la competició així de caire internacional ha sigut un èxit.
2: Satisfets amb les xifres?
3: Sí, som 400 participants amb 22 equips, molt satisfets. La veritat és que l'any anterior vam fer 16 equips i llavors aquest any hem augmentat una miqueta més aquesta participació. I la veritat és que molt contents perquè són unes dates on la majoria de nanos de 16-18 anys acaben escoles o acaben batxillerats i no és fàcil no trobar perquè la majoria tenen o exàmens de selectivitat tant aquí a Catalunya com a l'estat espanyol com a la resta d'Europa, no? Llavors en aquest sentit doncs, hi ha molts participants que fan un esforç, venen i molt contents la veritat amb la participació d'aquest any.
2: Amb tanta diversitat de nacionalitats hi ha diferències en el estil de joc, no? De cada país?
3: Sí, correcte. De fet, hem tingut 8 països diferents i realment és molt diferent, no? Nosaltres aquí a Catalunya tenim la sort de que la competició, primer de tot, que hi ha molts equips i això ajuda que la competició del dia a dia, no? Dels entrenaments, de cada cap de setmana, doncs el nivell i estan molt acostumats a tenir partits competitius cada cap de setmana, no? En aquest sentit, la gent que ve, doncs, per exemple, de Geòrgia, de Sud-àfrica o d'altres països que potser el waterpolo no és tan important, doncs en aquest sentit es nota, no? En els partits doncs van una miqueta més ofegats, a vegades cometen errors una mica que no tocaria, no? Però en aquest sentit, per tothom és una experiència increïble, tant pels locals jugar contra equips de Sud-àfrica, Geòrgia, Holanda, doncs sempre és un valor afegit molt important, i al contrari, pels equips de que venen de lluny, doncs el fet de tenir tants partits competitius, no? Quan a les seves lligues locals doncs, en tenen tan pocs, doncs per ells també és un valor afegit molt important.
2: Mm-hmm. Recorda'ns quin és l'esperit de la Summer Cup.
3: Bueno, l'esperit de la Summer Cup és una mica com concloure d'una manera així positiva, divertida, alegre, una temporada, no? Per això es fa al final de juny, perquè a priori tots els campionats ja s'han jugat. Sí que és veritat que a Espanya queda algun campionat d'Espanya per jugar-se i també serveix aquest torneig com a preparatori per a alguns equips, per de cara a aquests campionats d'Espanya, però per la majoria és una mica de, bueno, s'ha acabat la temporada, hem arribat fins aquí, anem a acomiadar-nos tots perquè l'any que ve no sabem si seguirem tots com a bloc o no, o amb l'entrenador, llavors és una manera doncs, això, doncs bonica d'intentar acabar la temporada doncs, amb bon temps, a una bona localitat com és Lloret, amb uns hotels molt xulos, doncs en aquest sentit és una mica un comiat perfecte.
2: I tornareu l'any vinent?
3: Per suposat, sí, és una data que ja tenim calendaritzada i els equips també. De fet, aquesta edició, la veritat és que el feedback de tots els equips és molt positiu i ja ens han dit, molts d'ells, que els reservem la plaça per l'any que ve. És a dir, que si tot va bé i ho podem tirar endavant, per suposat que seguirem.
2: Molt bé, doncs, Saúl Sanz, gràcies per atendre la trucada de la ràdio i l'enhorabona.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
1: Gairebé 9:45 del matí d'aquest dimecres 1 de juliol i és el dia avui en què comença una nova temporada de Cinema a la Fresca. Unes projeccions que són gratuïtes i que cada setmana es fan en un barri diferent. Serà cinema a l'aire lliure, no sé si gaire a la fresca, perquè estem tenint temperatures elevadíssimes a les nits també, però en tot cas, cinema a l'aire lliure, la inauguració es fa avui al barri dels Pescadors, amb la pel·lícula Saben aquell. Dirigida per David Trueba, la pel·lícula fa un repàs dels primers anys de carrera del reconegut humorista Eugenio. La regidora de Cultura i Festes, Vereda López, remarca que serà un film que farà riure, però també obre portes a la reflexió.
4: Crec que és una pel·lícula molt encertada perquè, a més, creiem que és una pel·lícula doncs, que destaparà el personatge que ens deixarà conèixer a la persona que hi ha darrere, no? I, a més, doncs, és una pel·lícula que ens convida a reflexionar. Per tant, evidentment que ens riurem, ens ho passarem molt bé, però també reflexionarem sobre el que hi ha darrere d'una persona que ens vol fer riure molt, però que potser doncs, hi ha algú molt vulnerable darrere, no? Per tant, serà un dia per riure, per passar-nos-ho bé i per sortir d'allà pensant i reflexionant que a vegades doncs, també va bé.
1: Ja fa uns anys que es va impulsar el cinema a la fresca a Lloret de Mar i la cita es repeteix cada estiu.
4: Creiem que aquesta activitat és una activitat molt bonica, una activitat de poble, una activitat que connecta a tots els veïns i veïnes i, per tant, una activitat que ha de continuar i que hem de seguir apostant perquè, a més, també ens apropa la cultura i, per tant, és l'excusa perfecta per fer una activitat de poble que ens uneixi, que ens uneixi la cultura. Per tant, l'activitat perfecta i no podem deixar-la de fer.
1: Les projeccions són el dimecres a les 10 de la nit, com diem, cada setmana en un barri diferent. La primera pel·lícula és Saben aquell i es podrà veure avui, a les 10 de la nit, al barri dels Pescadors.
0: Bon dia, bona hora. Tot el que cal saber a primera hora del matí.
1: I canviem ara de tema. Els treballadors de Correus a Catalunya, ja ho vam anunciar, han fet una nova jornada de vaga aquest dimarts per denunciar el progressiu deteriorament de les condicions laborals. La convocatòria l'han fet els sindicats Comissions Obreres i CESIF.
2: Entre altres queixes, assenyalen que ha augmentat la càrrega de feina, més funcions i responsabilitats sense que això s'hagi traduït en un reforç de la plantilla. Segons els sindicats, la situació s'agreujarà aquest estiu perquè Correus només cobrirà el 30% d'empleats que faran vacances i això sobrecarregarà de feina els altres. Dels 300 contractes de l'estiu passat es passa a 121 aquest any.
1: Valorem la jornada d'ahir amb el secretari general de Comissions Obreres Correus de Girona, Mario Castillo. Bon dia.
5: Hola, bon dia, què tal?
1: Com va anar la vaga? Quin seguiment va tenir?
5: Bueno, ayer en las comarcas de Girona, el seguimiento de la huelga estuvo alto, estuvo muy bien, superó más del 40-50% porque se cerraron oficinas tan importantes como Lloret, Turno de Tarde, Olot, Rosas, la oficina principal, el buque insignia de la atención al cliente, como es la OP de la oficina principal de Girona, también cerró en los dos turnos de mañana y tarde, y por lo tanto la valoración de los sindicatos, de Comisiones Obreras en este caso, es muy positiva, dado que aquí rondó el 70%, pero en términos generales y en el resto de Cataluña superó el 60-70%. Por lo tanto, bien, el seguimiento muy bien.
1: Aquí Lloret, per tant, pel que dius, també va haver-hi seguiment, eh?
5: También, sobre todo el turno de tarde, la oficina por la tarde estuvo cerrada, por la mañana creo que abrió, no hubo un seguimiento total, solamente parcial, pero por la tarde sí.
1: Arran d'aquesta protesta, heu tingut algun apropament per part de l'empresa, alguna reacció, o com estan ara mateix les coses?
5: Pues las cosas siguen inamovibles por parte de la empresa que todavía no ha convocado al comité de huelga para tratar con ellos estos dos días de jornadas reivindicativas, y es verdad que nos reunió anteayer, pero anteayer ante la propuesta nula, vana de la empresa, pues mantuvimos junto con la plataforma de afectados, de jefe de equipo, director de oficina y atenciones al cliente, pues decidió mantener la huelga junto con CESIF. Es verdad que estamos esperando que nos convoque nuevamente. Es verdad que estamos esperando que la empresa mueva ficha y, como nunca mejor dicho, la pelota está en su tejado. No se trata de jugar con los trabajadores, no se trata de jugar con los clientes, se trata de llegar a un acuerdo para beneficiar a tanto clientes que ahora son víctimas como a trabajadores que son damnificados.
1: Mm-hmm. Perquè ara parlàvem de l'estiu, no? Que la situació s'agreuja perquè s'han de cobrir vacances i no s'està fent com demaneu des dels sindicats, però la problemàtica s'allarga tot l'any.
5: El no cubrir, cuando una persona se jubila en Correos o se va a un funcionario, se va a otro ministerio, esa plaza se elimina. Cuando una persona coge vacaciones, una persona está de baja por temas médicos, no se suelen cubrir. Se cubre al mínimo, con muy poca gente. Por lo tanto, el problema ya no solamente es en verano, el problema es todo el año. Plazas que no se cubren, otras plazas que cuando la gente se jubila se amortizan, y así tenemos atenciones al cliente atendiendo a tres ventanillas polivalentes. Esto también afecta a los carteros, pero eso ya es otro tema que hablaremos más adelante. Pero ahora mismo la situación es denigrante, porque denigra al trabajador y denigra también al cliente. Y una oficina que tiene que haber cuatro o cinco empleados, pues nos encontramos que hay uno o dos empleados. Y eso es lamentable, pero no es de ahora. Esto ya viene de unos años para acá, pero este año se acentúa mucho porque pasamos de 300 contratos a 120 y pico. Eso es una barbaridad.
1: Clar, el que passa que l'estiu el tenim ja aquí. Entenc que és complicat trobar una solució de manera immediata per aquest estiu mateix, no? És a dir, l'estiu serà crític ja sí o sí. O espereu que hi hagi alguna reacció que sigui per allà?
5: Por supuesto, esperamos que haya una reacción. Y contratos se pueden gestionar y se pueden hacer en cualquier día, en cualquier momento, y a cualquier persona que esté interesada en trabajar en Correos dentro de las listas de empleo que tenemos. Por lo tanto, si Correos ve que hay una falta de personal en una oficina como va a estar Lloret, turno de tarde, o puede ser una oficina como Blanes, o puede ser una oficina como Rosas, o Figueras, o la OPE de Girona, pues tiene que lanzar contratos, tiene que reforzar la plantilla. La plantilla se puede reforzar en cualquier momento. No tiene que ser día 15 del mes, no tiene que ser día 1 del mes, en cualquier momento, y ante esta situación, pues se puede reforzar la plantilla, se puede gestionar cualquier tipo de contrato.
1: Doncs ara, esperant que l'empresa mogui fitxa, quin serà el vostre proper pas com a sindicat? I quines accions preveieu si no es duen a terme aquestes accions imminents que espereu?
5: Si la empresa no responde positivamente a estas dos jornadas de reivindicación, lo que haremos será, junto con la plataforma de trabajadores que está constituido y con el otro sindicato que nos acompaña en esta movilización, CESID, pues mantener un pulso con la empresa y decir hasta aquí hemos llegado nosotros. Si la empresa ha llegado hasta donde ha llegado, nosotros también llegaremos hasta este punto de beligerancia. Subiremos el tono y no descartamos una huelga indefinida, no descartamos una huelga sostenida en el tiempo y una huelga mantenida por todos los trabajadores que están afectados, por supuesto. Y esto se puede convertir en una cadena, quiero decir, en cuanto ha empezado afectando o han empezado los trabajadores constituyéndose en plataforma, pero ahora pueden ser los carteros quienes también se constituyan y que luchen por lo suyo. Y evidentemente los carteros, las carteras, las compañeras y compañeros del reparto los van a tener a su lado. Ahora mismo el problema está sobre todo en oficinas. Pero no perdemos de vista el tema también del reparto, por supuesto. Faltaría más.
1: Doncs pas a pas, a veure què es va aconseguint. En tot cas, moltes gràcies, Mario Castillo, com a secretari general de Comissions Obreres de Correus a Girona, per tota aquesta informació, per fer-nos el balanç de la segona jornada de vaga, i qualsevol novetat doncs ens en farem ressò aquí a la Ràdio de Lloret. Gràcies per atendre'ns i bon dia.
5: Muchas gracias a vosotros, a Ràdio Lloret, por la difusión y muchas gracias. Hablamos.
0: Estàs escoltant l'informatiu matinal Bon Dia, Bona Hora.

0: 8 minuts per arribar a les 9 i parlem ara de l'Humor, que és Miss Travesti Costa Brava 2026. La gala va celebrar la 5a edició divendres passat en el marc de la Pride Costa Brava.
1: A la presentació de la seva candidatura se la definia com a pur follet gitano, esplendor i una mirada que no demana permís, com si barregessin en una coctelera a mestiza, divine, Rocío Jurado i una gitana de barri en un sol cos. Intensitat, diversió, desvergonyiment i veritat sense filtres.
0: L'Humor, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: I moltes felicitats.
2: Moltes gràcies.
0: Què et sembla aquesta descripció que es va fer de la teva candidatura des de la Pride Costa Brava?
2: Doncs jo crec que és molt idònia, la veritat.
0: T'esperaves guanyar?
2: La veritat és que hi havia molt nivell. Les meves companyes eren molt fortes i no m'ho esperava per res.
0: I com valores el fet de ser Miss Travesti 2026?
2: Doncs jo crec que és una empenta més per continuar avançant, ja que porto poc en aquest món de, com a drac, però jo crec que és una petita empenta per continuar amb més força encara.
0: Perquè què ens podries explicar de la teva trajectòria? Dius que portes poquet, què ens pots explicar de tu?
2: Sí, doncs jo vaig néixer al desembre com a drac, en un petit casal de joves, i a poc a poc em va criar més l'atenció això de drac, expressar-se de comets, continuar avançant, i em vaig presentar a la Selva Drac a Lloret, i aquest va ser el meu primer concurs, i a partir d'allà cap a dalt.
0: Ostres, però des del desembre i ara convertir-te en Miss Travesti Costa Brava 2026, has començat fort, eh?
2: Sí, jo crec que he anat avançant, he anat aprenent a poc dels altres dracs i a poc he anat avançant xino-xano. La clau és anar xino-xano sense pressa però sense pausa i si de veritat vols arribar, arribaràs.
0: I per què creus que el jurat et va escollir? Què creus que els va atrapar?
2: Doncs la meva companya, que era d'Ivalixos, era pur nervi, era una ballarina excel·lent, però jo crec que el que jo vaig oferir va ser sentiment, una història, perquè a mi m'encanta contar històries, m'encanta explicar la meva història de vida a través del drag, perquè jo crec que les persones LGTB patim certes coses i a partir d'allà mostrar les històries ens fa més fortes. Per tant, m'encanta explicar la meva història perquè molta gent es pot sentir identificada i a partir d'allà anar construint altres tipus de relats. I jo crec que vaig servir molt sentiment i història pura i veritable.
0: I ens pots explicar fer una pinzellada d'aquesta història teva que vas explicar?
2: Sí, doncs vaig explicar sobretot la meva història amb el món drag i com vaig començar, inclús en el propi àudio, surt la meva mare, la qual va ser una persona que m'ha començat a apoyar, a recolzar i a dir que volia que fos feliç. I una mica aquesta és la història que vaig contar a poc, des de que vaig descobrir el món drag fins que finalment vaig dir, ostres, doncs vull ser drag.
0: Perquè, és a dir, tu t'ho havies plantejat alguna vegada o el desembre descobreixes el món i dius, ostres, això és per mi? O ja t'ho havies plantejat fa temps i no sabies com entrar-hi, no sé, com ho havies viscut, això?
2: Boníssima pregunta. Doncs jo vinc del món del teatre. M'encanta el teatre, estic en diferents grups de teatre i d'allà vaig passar a dirigir un grup de teatre. I vaig veure el drag, em vaig enamorar i vaig veure que podria unir les meves passions, que era el teatre i el món LGTB i la seva reivindicació que hi ha darrere. Perquè jo com a persona gitana volia reivindicar que també la gent gitana té cabuda dins del col·lectiu. I crec que vaig trobar en el drag la casuística perfecta per fer-ho.
0: Clar, perquè aquest és un tret, el fet que siguis d'ètnia gitana. No sé si hi ha moltes persones d'aquest col·lectiu que formen part del drac o encara hi ha molt d'estigma amb això. Crec que és molt positiu que tu li donis visibilitat, eh? No sé si m'explico amb la pregunta.
2: Sí. Jo crec que hi ha estigma en totes les casuístiques. La veritat és hi ha estigma en el propi drac, en el propi col·lectiu i també dins el col·lectiu de la gent gitana, no? Doncs jo crec que referents... he trobat unes poquetes, però he trobat algunes i m'encanta. I jo crec que això, l'ho dit, és superimportant que participem d'això i que siguem referents, perquè justament, per exemple, m'estava recordant del propi Lloret Costa Brava, que quan vaig acabar l'actuació em van venir persones d'ètnia gitana i em van dir: ostres, la teva representació ens ha ajudat molt, no?
0: Que xulo i que important i que bé tot aquest paper que estàs fent, aquesta reivindicació, no? Al final a través d'una passió que ho has ajuntat tot i has creat aquest personatge tan interessant. El nom, puc preguntar d'on ve? L'heu mort? Per què?
2: Sí, doncs és el meu nom de civil, al revés. El meu nom és Manuel, vaig agafar el meu nom, li vaig donar la volta i és les últimes tres lletres i mor del meu cognom.
0: D'acord, això t'ho dic jo.
2: És una mica per dir també que l'humor és l'alter ego de Manu, no? Una mica és com d'això que Manu no s'ha atrevut a fer, l'humor pot arribar.
0: Uh-huh. I una última pregunta, a la gala, què és el que veu haver de fer per que s'escollís la Miss Travesti 2026?
2: Doncs a la gala vam de presentar una petita candidatura i a partir d'allà ens van passar diferents fases per diferents filtres per anar agafant-nos. Uh-huh. No? Llavors, un d'aquests filtres era enviar una actuació i enviar fotografies i tal. I a la pròpia gala el que vam haver de fer és un petit número perquè el jurat pogués escollir les dues persones que aniran a la final.
0: I en aquesta final doncs et van escollir a tu, l'humor. Moltes felicitats de nou, moltíssimes gràcies per compartir la teva experiència, el teu relat aquí a la ràdio. Et desitgem tota la sort del món i a veure si tornem a parlar en alguna altra ocasió. Moltíssimes gràcies i molta sort.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres, de veritat.
0: I fins aquí el Bon Dia, Bona Hora d'avui. Són ara les 9 en punt.
3: Nova Ràdio Lloret. Són les 9 del matí.
4: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bogar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
5: Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés de selecció d'urgència mitjançant concurs de mèrits per crear una borsa de treball de diversos llocs laborals de caràcter tècnic dins l'àrea de territori i sostenibilitat. Els llocs de treball corresponen a les especialitats següents: enginyeria superior i enginyeria tècnica en qualsevol de les seves especialitats, geografia, ambientologia, arquitectura, arquitectura tècnica i delineació. Les instàncies es poden presentar fins al dilluns 6 de juliol, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, a catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana per cita prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu d'una plaça d'educadora educador social. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 13 de juliol, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia a lloret.cat/cita-prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972 36 41 14.

ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

0: Visites guiades a la ruta Indiana i a Can Font. Els dissabtes a les 10 del matí en català. Sortida des del Museu del Mar per conèixer el llegat indià del centre del municipi i que culmina amb una visita guiada a Can Font. Actualment, l'única casa d'indians municipal de tot Catalunya oberta al públic. Es recomana reserva prèvia, ja que les places són limitades. Informació i venda d'entrades al web patrimoni.lloret.cat o al Museu del Mar. Telèfon 972 36 44 54.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 10 del matí.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Maria Joan Comartí. Aquesta nit comença una nova temporada de Cinema a la Fresca, unes projeccions que són gratuïtes i que cada setmana es fan en un barri diferent. La inauguració de la temporada, com diem, és avui al barri dels Pescadors, amb el film Saben Aquel, dirigit per David Trueba, que fa un repàs dels primers anys de carrera del reconegut humorista Eugenio. La regidora de Cultura i Festes, Vereda López, remarca que serà una pel·lícula que farà riure, però també obre les portes a la reflexió.
4: Crec que és una pel·lícula molt encertada, perquè a més creiem que és una pel·lícula que destaparà el personatge, que ens deixarà conèixer a la persona que hi ha darrere, no? I a més doncs, és una pel·lícula que ens convida a reflexionar. Per tant, evidentment que ens riurem, ens ho passarem molt bé, però també reflexionarem sobre el que hi ha darrere d'una persona que ens vol fer riure molt, però que potser doncs, hi ha algú molt vulnerable darrere, no? Per tant, serà un dia per riure, per passar-nos-ho bé i per sortir d'allà pensant i reflexionant, que a vegades doncs, també va bé.
3: Ja fa uns anys que es va impulsar el Cinema a la Fresca a Lloret de Mar i la cita es repeteix cada estiu.
4: Creiem que aquesta activitat és una activitat molt bonica, una activitat de poble, una activitat que connecta a tots els veïns i veïnes i, per tant, una activitat que ha de continuar i que hem de seguir apostant perquè, a més, també ens apropa la cultura i, per tant, és l'excusa perfecta per fer una activitat de poble que ens uneixi, que ens uneixi la cultura. Per tant, l'activitat perfecta i no podem deixar-la de fer.
3: Les projeccions són el dimecres a les 10 de la nit, com diem, cada setmana en un barri diferent. La inauguració de la temporada, com diem, és avui al barri dels Pescadors.
5: Més info a novaradiolloret.cat.
6: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
7: Carmona e Hijos. Exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
6: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
8: L'estil mediterrani amb les tendències pop del moment. Escoltes la fórmula musical.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés de selecció d'urgència mitjançant concurs de mèrits per crear una borsa de treball de diversos llocs laborals de caràcter tècnic dins l'àrea de territori i sostenibilitat. Els llocs de treball corresponen a les especialitats següents: enginyeria superior i enginyeria tècnica en qualsevol de les seves especialitats, geografia, ambientologia, arquitectura, arquitectura tècnica i delineació. Les instàncies es poden presentar fins al dilluns 6 de juliol, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, a catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana per cita prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
2: Nova Ràdio Lloret.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bogar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 11 del matí.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Mar Vilamajor. La piscina de Lloret ha acollit aquest cap de setmana la segona edició de la Summer Cup de Waterpolo. El torneig ha reunit 375 jugadors repartits en 22 equips procedents d'Espanya, França, el Regne Unit, Bèlgica, Hongria, Itàlia, Geòrgia i Sud-àfrica. L'organització fa un balanç molt positiu de la cita. Saúl Sanz, esportista i responsable de la Summer Cup, repassa els equips guanyadors.
4: Mira, doncs hem tingut a la categoria U16 femenina ha estat el Sabadell i subcampió ha estat l'equip de Elevate de Sud-àfrica. A la categoria U16 masculina hem tingut el Cata, un català, el Club Natació Catalunya, i en segona posició la selecció de Geòrgia. I a la categoria U18 hem tingut com a guanyador el Rari Nantes Savona, d'Itàlia, i en segona posició hem tingut el Fejerbar. Uh-huh. El Montjuïc, perdona, el Fejerbar ha quedat tercer. És a dir, que en aquest sentit, en tots els podis de les tres categories hi ha hagut tant equips locals com equips estrangers. Així que també, en aquest sentit, la competició així de caire internacional ha sigut un èxit.
3: Tot i coincidir amb el final de curs i la selectivitat, el torneig ha crescut respecte a l'any passat amb 6 equips més. A més, la competició també permet veure diferents estils de joc segons el país d'origen dels equips.
4: Nosaltres aquí a Catalunya tenim la sort de que la competició, primer de tot, que hi ha molts equips, i això ajuda que la competició del dia a dia, no, dels entrenaments de cada cap de setmana, doncs el nivell i estan molt acostumats a tenir partits competitius cada cap de setmana, no? En aquest sentit, la gent que ve, doncs, per exemple, de Geòrgia, de Sud-àfrica o d'altres països, que potser el waterpolo no és tan important, doncs en aquest sentit es nota, no? En els partits, doncs, van una miqueta més ofegats, a vegades cometen errors una mica que no tocaria, no? Però en aquest sentit, per tothom és una experiència increïble, tant pels locals, jugar contra equips de Sud-àfrica, Geòrgia, Holanda, doncs sempre és un valor afegit molt, molt important.
3: Més enllà dels resultats, la Summer Cup vol ser un bon comiat divertit de la temporada i per alguns equips també un preparatori abans dels campionats d'Espanya. Vista la bona acollida, el torneig ja té continuïtat assegurada i tornarà a celebrar-se l'any vinent amb una tercera edició.
2: La previsió meteorològica.
3: A aquesta hora del matí repassem la previsió del temps amb el nostre company Xavi Segura. Bon dia.
5: Bon dia. Aquest dimecres arriben petits canvis en el temps. Bàsicament, entrarà el vent del nord amb ganes als extrems del país, sobretot la tramuntana a la zona de l'Empordà, i per tant aquest vent aportarà una massa d'aire una mica més fresca en altura. La temperatura, per tant, avui baixarà, poca cosa aquí a la costa, es notarà sobretot cap a l'interior i a la zona del Pirineu, i també al llarg del dia les nuvolades de tarda creixeran en punts del nord-est. Aquí deixaran alguns xàfecs, algunes tornades irregulars entre el Pirineu, Prepirineu Oriental i l'interior nord-est, i no es podria descartar que aquests ruixats, de forma ja més desgastada o alguna gotellada, arribessin aquí a la selva marítima entre la tarda, vespre i nit. Poca cosa i si arriba a caure, però sí que arribarien aquestes restes, sobretot d'intervals de núvols de les mateixes nuvolades. Per tant, dia molt càlid, novament, de ple estiu, però restarem algun grau. I els pròxims dies, l'anticicló i la massa d'aire càlid es reforçaran i, per tant, la situació meteorològica estarà marcada pel sol i la calma, sense pluges a la vista. Dijous i divendres, a la matinada, la temperatura baixarà, per tant, podríem dir que nits més confortables, més respirables, però la màxima ja remuntarà, sobretot a partir de divendres, i al cap de setmana tornarà a ser tòrrid i de plena canícula.
3: Moltes gràcies. Actualment, a hores d'ara, a Lloret, una temperatura de 28 graus centígrads.
2: Més info a novaradiolloret.cat. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio.

0: Compreuesclat.com, el teu supermercat online, arriba a Santa Susanna, Malgrat de Mar, Palafolls, Tordera, Blanes i Lloret de Mar. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a Compreuesclat.com.
1: Ritme, ritme a la teu. Nova Ràdio Lloret.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: vez.
1: Hi ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.
2: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu d'una plaça d'educador social. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 13 de juliol, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia a lloret.cat/cita-prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
2: Ritme a l'estiu. Nova Ràdio Lloret.
3: 90.2 FM.

0: Valentina, porta'n UGL.
1: Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

0: something I want to talk about.
1: Hi ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network, allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

0: sempre.
1: Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Descobreix l'Arxiu Municipal de Lloret, la memòria viva del nostre poble. Preservem documents històrics, administratius i culturals que expliquen qui som i d'on venim. Un espai obert a tothom que vulgui consultar, investigar o simplement descobrir la història local. Vine a l'Arxiu i fes un viatge en el temps a través de llibres antics, fotografies, plànols i documents que són patrimoni de tots. També oferim serveis de consulta, assessorament i activitats de difusió per acostar l'arxiu a la ciutadania. Indiana Jones buscava l'arca perduda. Nosaltres, si cal, te la trobem. Arxiu Municipal de Lloret de Mar, carrer Josep Lluí 24, telèfon 972 36 84 57, correu arxiu@lloret.cat. Arxiu Municipal de Lloret de Mar, la memòria del nostre poble a l'abast de tothom.
1: Nova Ràdio Lloret. És la una del migdia.
2: Notícies.
3: Bona tarda. Us parla Mar Vilamajor. Lloret Turisme ha obert el termini per presentar candidatures als dos únics guardons oberts a participació ciutadana de la Nit del Turisme 2026, el Premi al Professional Destacat i el Premi a la Comunicació Turística. Les candidatures podran presentar-se fins al 26 de juliol i els reconeixements es lliuraran el 24 de setembre al Teatre de Lloret. Una edició especial que commemorarà els 25 anys de Lloret Turisme. Escoltem Cristina Aymerich, regidora de Turisme, que explica de què tracta el Premi a Professional Destacat.
4: És una proposta per part de l'empresa de dir tu ets el millor treballador, ets el millor professional, és el més destacat i per això ha de redactar una carta per proclamar la seva candidatura i doncs dir que és molt emotiu per aquesta raó, perquè és el propi jefe, no, diguéssim, que doncs fa aquesta proposta al millor treballador, fa unes valoracions en aquesta carta doncs de bones qualitats de, com a professional destacat, i la veritat que cada any fan unes declaracions molt emotives, amb tanta bona estima de cares als seus treballadors.
3: Els requisits que cal complir per poder presentar una candidatura els podreu trobar al web de l'Ajuntament de Lloret. Cada empresa podrà presentar una sola candidatura acompanyada d'una memòria que justifiqui el motiu de la proposta del treballador seleccionat. Es podrà fer presentant una instància formal per escrit a instàncies electròniques del web. Posteriorment, el jurat farà una reunió i votarà la proposta més destacada. El Premi a la Comunicació Turística, en canvi, serà un premi econòmic de 2.000 euros amb l'objectiu de guardonar periodistes o creadors de contingut de Lloret o d'arreu del món que contribueixin a divulgar i promocionar la vila. Totes les bases estan també publicades al web o a nitturisme.lloretdemar.org. La d'enguany promet ser una celebració destacada.
4: Doncs estem treballant per sorprendre molt aquesta nit a tothom. Doncs és això, no? És un número clau, 25 anys de plena trajectòria, de molts professionals que han passat per l'empresa de Lloret Turisme i pels que estan a dia d'avui a la casa treballant doncs, per aquesta indústria de la felicitat, que no pari, i us puc assegurar que doncs, estem preparant moltíssimes sorpreses, com cada any a la nit del turisme, que sempre riguem, que sempre hi ha moltes anècdotes, és molt emotiva, però aquest any doncs, farem un toc més d'emoció i de sorpresa, perquè 25 anys es diu ràpid, però hi ha doncs, una trajectòria al darrere que s'ha de festejar, s'ha de celebrar i fer-ho entre tots.
3: De moment encara no es pot reservar entrada per la celebració de la Nit del Turisme 2026. Aymerich, però, explica que en breu s'anunciarà i que esperen que sigui una gala amb molt bona rebuda. Recordem, doncs, que ja s'ha obert el termini per presentar candidatures pel Premi al Professional Destacat i el Premi a la Comunicació Turística, amb data límit 26 de juliol.
5: Més info a novaradiolloret.cat.
6: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
7: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
6: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
8: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés de selecció d'urgència mitjançant concurs de mèrits per crear una borsa de treball de diversos llocs laborals de caràcter tècnic dins l'àrea de territori i sostenibilitat. Els llocs de treball corresponen a les especialitats següents: enginyeria superior i enginyeria tècnica en qualsevol de les seves especialitats, geografia, ambientologia, arquitectura, arquitectura tècnica i delineació. Les instàncies es poden presentar fins al dilluns 6 de juliol, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, a catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana per cita prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
2: Nova Ràdio Lloret. Ritme a l'estiu.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network, allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat, Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bogar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 2 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda. Us parla Mar Vilamajor. El Teatre de Lloret acollirà aquest divendres el concert solidari de tribut a Tina Turner. L'esdeveniment recaptarà fons per la investigació de l'atròfia muscular espinal. Cristina Pozo serà l'encarregada de posar-se a la pell i a la veu de l'artista, en una doble actuació a les 7 de la tarda i a les 9 de la nit. Escoltem Cristina Pozo.
4: Bueno, aquest concert ja fa com 8 anys que va rodant per tot Espanya i és amb tota una banda, som 9 a l'escenari. Venen dues ballarines, hi ha moltes sorpreses, tenim moltes sorpreses, a més aquí a Lloret, que estem aquí a costat de casa també, que som, estem a Blanes nosaltres. I bueno, és un concert molt dinàmic amb la gent, ens agrada molt que la gent disfruti, que gaudeixi, que s'ho passi bé, que canti, que balli i que, bueno, que sigui tot molt alegre, molt divertit. I sobretot això, que podem col·laborar amb aquesta associació, que és molt important.
3: La idea de clonar a Turner va néixer per la gran admiració que Pozo té cap a l'artista. L'actuació compta amb una posada en escena que simula la manera d'actuar de la cantant de Tennessee, amb coreografia, canvi de vestuari, una banda de músics, dues ballarines i una corista.
4: Sí, nosaltres ja portem 8 anys i clar, pensa que... A veure, qui no coneix alguna cançó de la Tina Turner, no? Sempre hi ha algunes que triomfen més que altres, perquè hi ha altres que sí que et sonen, no? D'això de la ràdio mateix, no? Que estàs allà treballant i vas sentint, no? Però ja, no, hombre, el Simply the Best, el Plumberi, allò són cançons super icòniques, no? Que tothom les coneix, estiguis on t'estiguis. Inclús hem anat a cantar a França, o hem anat a altres llocs així, no? Que potser més a la part de Madrid i, bueno, a tothom és una cosa que, és que coneix tothom. La Tina Turner és mundialment coneguda.
3: Proud Mary, Simply the Best i What's Love Got to Do With It són alguns dels clàssics de la cantautora que no faltaran. Les entrades tenen un cost de 15 euros i es poden comprar a través de la plataforma Entràpolis. Tots els diners recaptats es destinaran a l'Hospital Sant Joan de Déu. Recordem, doncs, que el concert serà aquest divendres amb doble actuació a les 7 de la tarda i a les 9 de la nit.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: Nova Ràdio Lloret.
1: Barbra Streisand.

0: T'agrada llegir? T'agrada aprendre? Vine a la Biblioteca Municipal de Lloret. T'hi esperen llibres, revistes, pel·lícules i activitats culturals per totes les edats. Un espai per llegir, estudiar, descobrir i créixer. T'esperem de dilluns a divendres en horari de matí i tarda. Dissabtes al matí. Biblioteca Municipal, a la Casa de la Cultura de Lloret, plaça de Pere Torrent 1. Telèfon 972 34 90 55. Correu biblioteca@lloret.cat. Biblioteca Municipal de Lloret de Mar. La cultura a l'abast de tothom.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda. Us parla Mar Vilamajor. Lloret Turisme ha obert el termini per presentar candidatures als dos únics guardons oberts a participació ciutadana de la Nit del Turisme 2026, el Premi al Professional Destacat i el Premi a la Comunicació Turística. Les candidatures podran presentar-se fins al 26 de juliol i els reconeixements es lliuraran el 24 de setembre al Teatre de Lloret. Una edició especial que commemorarà els 25 anys de Lloret Turisme. Escoltem Cristina Aymerich, regidora de Turisme, que explica de què tracta el Premi a Professional Destacat.
4: És una proposta per part de l'empresa de dir tu ets el millor treballador, ets el millor professional, és el més destacat i per això ha de redactar una carta per proclamar la seva candidatura i doncs dir que és molt emotiu per aquesta raó, perquè és el propi jefe, no, diguéssim, que doncs fa aquesta proposta al millor treballador, fa unes valoracions en aquesta carta doncs de bones qualitats, de, com a professional destacat, i la veritat que cada any fan unes declaracions molt emotives, amb tanta bona estima de cares als seus treballadors.
3: Els requisits que cal complir per poder presentar una candidatura els podreu trobar al web de l'Ajuntament de Lloret. Cada empresa podrà presentar una sola candidatura acompanyada d'una memòria que justifiqui el motiu de la proposta del treballador seleccionat. Es podrà fer presentant una instància formal per escrit a instàncies electròniques del web. Posteriorment, el jurat farà una reunió i votarà la proposta més destacada. El Premi a la Comunicació Turística, en canvi, serà un premi econòmic de 2.000 euros amb l'objectiu de guardonar periodistes o creadors de contingut de Lloret o d'arreu del món que contribueixin a divulgar i promocionar la vila. Totes les bases estan també publicades al web o a nitturisme.lloretdemar.org. La d'enguany promet ser una celebració destacada.
4: Doncs estem treballant per sorprendre molt aquesta nit a tothom. Doncs és això, no? És un número clau, 25 anys de plena trajectòria, de molts professionals que han passat per l'empresa de Lloret Turisme i pels que estan a dia d'avui a la casa treballant doncs, per aquesta indústria de la felicitat, que no pari, i us puc assegurar que doncs, estem preparant moltíssimes sorpreses, com cada any a la nit del turisme, que sempre riguem, que sempre hi ha moltes anècdotes, és molt emotiva, però aquest any doncs, farem un toc més d'emoció i de sorpresa, perquè 25 anys es diu ràpid, però hi ha doncs, una trajectòria al darrere que s'ha de festejar, s'ha de celebrar i fer-ho entre tots.
3: De moment encara no es pot reservar entrada per la celebració de la Nit del Turisme 2026. Aymerich, però, explica que en breu s'anunciarà i que esperen que sigui una gala amb molt bona rebuda. Recordem, doncs, que ja s'ha obert el termini per presentar candidatures pel Premi al Professional Destacat i el Premi a la Comunicació Turística, amb data límit 26 de juliol.
2: Més info a novaradiolloret.cat. Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: Descobreix l'Arxiu Municipal de Lloret, la memòria viva del nostre poble. Preservem documents històrics, administratius i culturals que expliquen qui som i d'on venim. Un espai obert a tothom que vulgui consultar, investigar o simplement descobrir la història local. Vine a l'arxiu i fes un viatge en el temps a través de llibres antics, fotografies, plànols i documents que són patrimoni de tots. També oferim serveis de consulta, assessorament i activitats de difusió per acostar l'arxiu a la ciutadania. Indiana Jones buscava l'arca perduda. Nosaltres, si cal, te la trobem. Arxiu Municipal de Lloret de Mar, carrer Josep Lluí 24, telèfon 972 36 84 57, correu arxiu@lloret.cat. Arxiu Municipal de Lloret de Mar, la memòria del nostre poble a l'abast de tothom.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Maria Joan Comartí. Aquesta nit comença una nova temporada de Cinema a la Fresca, unes projeccions que són gratuïtes i que cada setmana es fan en un barri diferent. La inauguració de la temporada, com diem, és avui al barri dels Pescadors, amb el film Saben Aquel, dirigit per David Trueba, que fa un repàs dels primers anys de carrera del reconegut humorista Eugenio. La regidora de Cultura i Festes, Vereda López, remarca que serà una pel·lícula que farà riure, però també obre les portes a la reflexió.
4: Crec que és una pel·lícula molt encertada, perquè a més creiem que és una pel·lícula doncs, que destaparà el personatge, que ens deixarà conèixer a la persona que hi ha darrere, no? I a més, doncs, és una pel·lícula que ens convida a reflexionar. Per tant, evidentment que ens riurem, ens ho passarem molt bé, però també reflexionarem sobre el que hi ha darrere d'una persona que ens vol fer riure molt, però que potser doncs, hi ha algú molt vulnerable darrere, no? Per tant, serà un dia per riure, per passar-nos-ho bé i per sortir d'allà pensant i reflexionant, que a vegades doncs, també va bé.
3: Ja fa uns anys que es va impulsar el Cinema a la Fresca a Lloret de Mar i la cita es repeteix cada estiu.
4: Creiem que aquesta activitat és una activitat molt bonica, una activitat de poble, una activitat que connecta a tots els veïns i veïnes i, per tant, una activitat que ha de continuar i que hem de seguir apostant perquè, a més, també ens apropa la cultura i, per tant, és l'excusa perfecta per fer una activitat de poble que ens uneixi, que ens uneixi la cultura. Per tant, l'activitat perfecta i no podem deixar-la de fer.
3: Les projeccions són el dimecres a les 10 de la nit, com diem, cada setmana en un barri diferent. La inauguració de la temporada, com diem, és avui al barri dels Pescadors.
5: Més info a novaradiolloret.cat.
6: L'estil mediterrani amb les tendències pop del moment. Escoltes la fórmula musical

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu d'una plaça d'educadora educador social. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 13 de juliol, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia a lloret.cat/cita-prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

0: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon dia, bona hora. De 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda. Us parla Mar Vilamajor. La piscina de Lloret ha acollit aquest cap de setmana la segona edició de la Summer Cup de Waterpolo. El torneig ha reunit 375 jugadors repartits en 22 equips procedents d'Espanya, França, el Regne Unit, Bèlgica, Hongria, Itàlia, Geòrgia i Sud-àfrica. L'organització fa un balanç molt positiu de la cita. Saúl Sanz, esportista i responsable de la Summer Cup, repassa els equips guanyadors.
4: Mira, doncs hem tingut a la categoria U16 femenina ha estat el Sabadell i subcampió ha estat l'equip de Elevate de Sud-àfrica. A la categoria U16 masculina hem tingut el Cata, un català, el Club Natació Catalunya, i en segona posició la selecció de Geòrgia. I a la categoria U18 hem tingut com a guanyador el Rari Nantes Savona, d'Itàlia, i en segona posició hem tingut el Fegerbar. Uh-huh. El Montjuïc, perdona, el Fegerbar ha quedat tercer. És a dir, que en aquest sentit, en tots els podis de les tres categories, hi han hagut tant equips locals com equips estrangers. Així que també, en aquest sentit, la competició així de caire internacional ha sigut un èxit.
3: Tot i coincidir amb el final de curs i la selectivitat, el torneig ha crescut respecte a l'any passat amb 6 equips més. A més, la competició també permet veure diferents estils de joc segons el país d'origen dels equips.
4: Nosaltres aquí a Catalunya tenim la sort de que la competició, primer de tot, que hi ha molts equips, i això ajuda que la competició del dia a dia, no, dels entrenaments de cada cap de setmana, doncs el nivell i estan molt acostumats a tenir partits competitius cada cap de setmana, no? En aquest sentit, la gent que ve, doncs, per exemple, de Geòrgia, de Sud-àfrica o d'altres països, que potser el waterpolo no és tan important, doncs en aquest sentit es nota, no? En els partits, doncs, van una miqueta més ofegats, a vegades cometen errors una mica que no tocaria, no? Però en aquest sentit, per tothom és una experiència increïble, tant pels locals, jugar contra equips de Sud-àfrica, Geòrgia, Holanda, doncs sempre és un valor afegit molt, molt important.
3: Més enllà dels resultats, la Summer Cup vol ser un bon comiat divertit de la temporada i per alguns equips també un preparatori abans dels campionats d'Espanya. Vista la bona acollida, el torneig ja té continuïtat assegurada i tornarà a celebrar-se l'any vinent amb una tercera edició.
2: La previsió meteorològica.
3: Arriba el moment de conèixer les previsions de les condicions meteorològiques per les pròximes hores. Xavier Segura, bona tarda.
5: Bona tarda. Aquest dimecres arriben petits canvis en el temps. Bàsicament, entrarà el vent del nord amb ganes als extrems del país, sobretot la tramuntana a la zona de l'Empordà, i per tant aquest vent aportarà una massa d'aire una mica més fresca en altura. La temperatura, per tant, avui baixarà poca cosa aquí a la costa, es notarà sobretot cap a l'interior i a la zona del Pirineu, i també al llarg del dia les nuvolades de tarda creixeran en punts del nord-est. Aquí deixaran alguns xàfecs, algunes tornades irregulars entre el Pirineu, Prepirineu Oriental i l'interior nord-est, i no es podria descartar que aquests ruixats, de forma ja més desgastada o alguna gotellada, arribessin aquí a la selva marítima entre la tarda, vespre i nit. Poca cosa i si arriba a caure, però sí que arribarien aquestes restes, sobretot d'intervals de núvols de les mateixes nuvolades. Per tant, dia molt càlid, novament, de ple estiu, però restarem algun grau. I els pròxims dies, l'anticicló i la massa d'aire càlid es reforçaran i, per tant, la situació meteorològica estarà marcada pel sol i la calma, sense pluges a la vista. Dijous i divendres, a la matinada, la temperatura baixarà, per tant, podríem dir que nits més confortables, més respirables, però la màxima ja remuntarà, sobretot a partir de divendres, i al cap de setmana tornarà a ser tòrrid i de plena canícula.
3: Moltes gràcies. Actualment, a hores d'ara, a Lloret, una temperatura de 28 graus centígrads.
2: Més info a novaradiolloret.cat. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio.

0: ¿Cómo te llamas?
1: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bugar, d'anar en bici i sortir en barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
2: Nova Ràdio Lloret.

Nova Ràdio Lloret. Creu que

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone, perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972 36 41 14.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bugar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 6 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Josep Altafulla. La vaga dels treballadors de Correus d'aquest dimarts ha mantingut tancada l'oficina de Lloret de Mar durant el torn de tarda. Ho remarca el secretari general de Comissions Obreres Correus de Girona, Mario Castillo, que assenyala que en el conjunt de la província i de Catalunya el seguiment ha estat molt bo.
4: En les comarques de Girona, el seguiment de la huelga estuvo alto, estuvo bien, superó más del 40-50% porque se cerraron oficinas tan importantes como Lloret, Turno de Tarde, Olot, Rosas, la oficina principal, el buque insignia de atención al cliente, como es la OP de la oficina principal de Girona, también cerró en los dos turnos de mañana y tarde, y por lo tanto la valoración de los sindicatos, de Comisiones Obreras en este caso, es muy positiva, dado que aquí rondó el 70%, pero en términos generales y en el resto de Cataluña superó el 60 y el 70%.
3: Recordem que, convocats per Comissions Obreres i CESIF, els treballadors han anat a la vaga per denunciar el progressiu deteriorament de les condicions laborals. Entre altres queixes, assenyalen que ha augmentat la càrrega de feina amb més funcions i responsabilitats, sense que això s'hagi traduït en un reforç de la plantilla. Segons els sindicats, la situació s'agreuja aquest estiu perquè Correus només cobrirà el 30% dels empleats que faran vacances i això sobrecarregarà de feina als altres. Dels 300 contractes de l'estiu passat, es passa a 121 aquest any. Però, malgrat que l'estiu s'agreuja, Mario Castillo recorda que el problema fa temps que dura i s'allarga durant tot l'any.
4: Cuando una persona se jubila en Correos o se va a un funcionario, se va a otro ministerio, esa plaza se elimina. Cuando una persona coge vacaciones, una persona está de baja por temas médicos, no se suelen cubrir. Se cubre a mínimo, con muy poca gente. Por lo tanto, el problema ya no solamente es en verano, el problema es todo el año.
3: Des dels sindicats esperen que l'empresa mogui fitxa i busqui una solució imminent per aquest mateix estiu.
4: Por supuesto, esperamos que haya una reacción. Y contratos se pueden gestionar y se pueden hacer en cualquier día, en cualquier momento y a cualquier persona que esté interesada en trabajar en Correos dentro de las listas de empleo que tenemos. Por lo tanto, si Correos ve que hay una falta de personal en una oficina como va a ser Lloret, Turno de Tarde, o puede ser una oficina como Blanes, o puede ser una oficina como Rosas o Figueras o la OP de Girona, pues tiene que lanzar contratos, tiene que reforzar la plantilla. La plantilla se puede reforzar en cualquier momento. No tiene que ser día 15 del mes, no tiene que ser día 1 del mes, en cualquier momento, y ante esta situación se puede gestionar cualquier tipo de contrato.
3: Si no hi ha resposta, tant Comissions Obreres com CESIF, com la plataforma de treballadors, seguiran fent força i no descarten noves mobilitzacions i fins i tot una vaga indefinida.
5: Més info a novaradiolloret.cat.
6: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
7: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
6: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
8: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: Compreuesclat.com, el teu supermercat online, arriba a Santa Susanna, Malgrat de Mar, Palafolls, Tordera, Blanes i Lloret de Mar. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
1: A l'estiu, Nova Ràdio Lloret.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat, Màxim en varietat. A restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.
1: Guess who? J to the low, F to the A, B. Ho! Yeah. Ho! Yeah.

0: T'agrada llegir? T'agrada aprendre? Vine a la Biblioteca Municipal de Lloret. T'hi esperen llibres, revistes, pel·lícules i activitats culturals per totes les edats. Un espai per llegir, estudiar, descobrir i créixer. T'esperem de dilluns a divendres en horari de matí i tarda. Dissabtes al matí. Biblioteca Municipal, a la Casa de la Cultura de Lloret, plaça de Pere Torrent 1. Telèfon 972 34 90 55. Correu biblioteca@lloret.cat. Biblioteca Municipal de Lloret de Mar. La cultura a l'abast de tothom.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda. Us parla Mar Vilamajor. Leo Mor és la nova Miss Travesti Costa Brava 2026. El certamen, que divendres passat va celebrar la seva cinquena edició dins del programa del Pride Costa Brava, ha reconegut una candidatura definida per la seva intensitat, autenticitat i una mirada que no demana permís damunt l'escenari. Escoltem Leo Mor, guanyadora de la competició, membre del col·lectiu i persona d'ètnia gitana, que va néixer el passat desembre com a drac.
4: En un petit casal de joves, i a poc a poc em va criar més l'atenció això de drac, expressar-se de comets, continuar avançant, i em vaig presentar a la Selva Drac a Lloret, i aquest va ser el meu primer concurs, i a partir d'allà cap a dalt. Sí, jo crec que he anat avançant, he anat aprenent a poc a poc de altres dracs, i a poc he anat avançant chino-chano. Jo crec que la clau és anar chino-chano sense pressa però sense pausa, i si de veritat vols arribar, arribaràs.
3: Segons Mor, el que creu que l'ha portat a fer-se amb el guardó és el fet d'explicar la seva història de vida a través del drac, per a que molta gent es pugui sentir així identificada. Explica més que dins del col·lectiu també existeixen estigmes. En el seu cas, el ser d'ètnia gitana ha volgut reivindicar que ells també en tenen cabuda.
4: Doncs jo vinc del món del teatre. M'encanta el teatre, estic en diferents grups de teatre, i d'allà vaig passar a dirigir un grup de teatre. I vaig veure el drag, em vaig enamorar, i vaig veure que podria unir les meves passions, que era el teatre i el món LGTB i la seva reivindicació que hi ha darrere. Perquè jo com a persona gitana volia reivindicar que també la gent gitana té cabuda dins del col·lectiu. I crec que vaig trobar en el drag la casuística perfecta per fer-ho.
3: Leo Mor, un nom que ve de Manuel, explica el que era el seu nom inicial. Va girar-lo i va agafar les últimes tres lletres. El Mor, diu, ve del seu cognom. Amb només uns mesos de trajectòria en el món del drac, Leo Mor inicia ara una nova etapa com a Miss Travesti Costa Brava 2026. Un títol que, segons explica, vol aprofitar per continuar donant visibilitat a la diversitat i per trencar estigmes damunt l'escenari.
1: Més info a novaradiolloret.cat. Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés de selecció d'urgència mitjançant concurs de mèrits per crear una borsa de treball de diversos llocs laborals de caràcter tècnic dins l'àrea de territori i sostenibilitat. Els llocs de treball corresponen a les especialitats següents: enginyeria superior i enginyeria tècnica en qualsevol de les seves especialitats, geografia, ambientologia, arquitectura, arquitectura tècnica i delineació. Les instàncies es poden presentar fins al dilluns 6 de juliol, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, a catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana per cita prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
2: Tu poses el ritme.
3: Nova Ràdio Lloret.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes. Esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: Descobreix l'Arxiu Municipal de Lloret, la memòria viva del nostre poble. Preservem documents històrics, administratius i culturals que expliquen qui som i d'on venim. Un espai obert a tothom que vulgui consultar, investigar o simplement descobrir la història local. Vine a l'arxiu i fes un viatge en el temps a través de llibres antics, fotografies, plànols i documents que són patrimoni de tots. També oferim serveis de consulta, assessorament i activitats de difusió per acostar l'arxiu a la ciutadania. Indiana Jones buscava l'arca perduda. Nosaltres, si cal, te la trobem. Arxiu Municipal de Lloret de Mar, carrer Josep Lluí 24, telèfon 972 36 84 57, correu arxiu@lloret.cat. Arxiu Municipal de Lloret de Mar, la memòria del nostre poble a l'abast de tothom.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del vespre.
2: Notícies.
3: Bona tarda. Us parla Mar Vilamajor. El Teatre de Lloret acollirà aquest divendres el concert solidari de tribut a Tina Turner. L'esdeveniment recaptarà fons per la investigació de l'atròfia muscular espinal. Cristina Pozo serà l'encarregada de posar-se a la pell i a la veu de l'artista, en una doble actuació a les 7 de la tarda i a les 9 de la nit. Escoltem Cristina Pozo.
4: Bueno, aquest concert ja fa com 8 anys que va rodant per tot Espanya i és amb tota una banda, som 9 a l'escenari, venen dues ballarines, hi ha moltes sorpreses, tenim moltes sorpreses, a més aquí a Lloret, que estem aquí a costat de casa també, que som, estem a Blanes nosaltres. I, bueno, és un concert molt dinàmic amb la gent, ens agrada molt que la gent disfruti, que gaudeixi, que s'ho passi bé, que canti, que balli i que, bueno, que sigui tot molt alegre, molt divertit i sobretot això, que podem col·laborar amb aquesta associació, que és molt important.
3: La idea de clonar a Turner va néixer per la gran admiració que Pozo té cap a l'artista. L'actuació compta amb una posada en escena que simula la manera d'actuar de la cantant de Tennessee, amb coreografia, canvi de vestuari, una banda de músics, dues ballarines i una corista.
4: Sí, nosaltres ja portem 8 anys i, clar, penso que... A veure, qui no coneix alguna cançó de la Tina Turner, no? Sempre hi ha algunes que triomfen més que altres, perquè hi ha altres que sí que et sonen, no?, d'això de la ràdio mateix, no?, que estàs allà treballant i vas sentint, no?, però ja, no, hi ha el Simply the Best, el Punt Mary, allò són cançons super icòniques, no?, que tothom les coneix, estiguis on estiguis. Inclús hem anat a cantar a França, o hem anat a altres llocs així, no?, que potser més a la part de Madrid, i, bueno, a tothom, és una cosa que és que coneix tothom. La Tina Turner és mundialment coneguda.
3: Proud Mary, Simply the Best i What's Love Got to Do With It són alguns dels clàssics de la cantautora que no faltaran. Les entrades tenen un cost de 15 euros i es poden comprar a través de la plataforma Entràpolis. Tots els diners recaptats es destinaran a l'Hospital Sant Joan de Déu. Recordem, doncs, que el concert serà aquest divendres amb doble actuació a les 7 de la tarda i a les 9 de la nit.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
6: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
5: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
7: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: mundo entero.
1: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
2: S'ha convocat un procés selectiu d'una plaça d'educador social. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 13 de juliol, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia a lloret.cat/cita-prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
3: Nova Ràdio Lloret.

dia sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network, allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon dia, bona hora. De 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 9 de la nit. Notícies.
2: Bona nit. Us parla Mar Vilamajor. Lloret Turisme ha obert el termini per presentar candidatures als dos únics guardons oberts a participació ciutadana de la nit del turisme 2026, el Premi al Professional Destacat i el Premi a la Comunicació Turística. Les candidatures podran presentar-se fins al 26 de juliol i els reconeixements es lliuraran el 24 de setembre al Teatre de Lloret. Una edició especial que commemorarà els 25 anys de Lloret Turisme. Escoltem Cristina Aymerich, regidora de Turisme, que explica de què tracta el Premi a Professional Destacat.
3: És una proposta per part de l'empresa de dir tu ets el millor treballador, ets el millor professional, és el més destacat i per això ha de redactar una carta per proclamar la seva candidatura i doncs dir que és molt emotiu per aquesta raó, perquè és el propi jefe, no, diguéssim, que doncs fa aquesta proposta al millor treballador, fa unes valoracions en aquesta carta doncs de bones qualitats, de com a professional destacat, i la veritat que cada any fan unes declaracions molt emotives, amb tanta bona estima de cares als seus treballadors.
2: Els requisits que cal complir per poder presentar una candidatura els podreu trobar al web de l'Ajuntament de Lloret. Cada empresa podrà presentar una sola candidatura acompanyada d'una memòria que justifiqui el motiu de la proposta del treballador seleccionat. Es podrà fer presentant una instància formal per escrit a instàncies electròniques del web. Posteriorment, el jurat farà una reunió i votarà la proposta més destacada. El Premi a la Comunicació Turística, en canvi, serà un premi econòmic de 2.000 euros amb l'objectiu de guardonar periodistes o creadors de contingut de Lloret o d'arreu del món que contribueixin a divulgar i promocionar la vila. Totes les bases estan també publicades al web o a nitturisme.lloretdemar.org. La d'enguany promet ser una celebració destacada.
3: Doncs estem treballant per sorprendre molt aquesta nit a tothom. Doncs és això, no? És un número clau, 25 anys de plena trajectòria, de molts professionals que han passat per l'empresa de Lloret Turisme i pels que estan a dia d'avui a la casa treballant doncs, per aquesta indústria de la felicitat, que no pari, i us puc assegurar que doncs, estem preparant moltíssimes sorpreses, com cada any a la nit del turisme, que sempre riguem, que sempre hi ha moltes anècdotes, és molt emotiva, però aquest any doncs, farem un toc més d'emoció i de sorpresa, perquè 25 anys es diu ràpid, però hi ha doncs, una trajectòria al darrere que s'ha de festejar, s'ha de celebrar i fer-ho entre tots.
2: De moment encara no es pot reservar entrada per la celebració de la nit del turisme 2026. Aymerich, però, explica que en breu s'anunciarà i que esperen que sigui una gala amb molt bona rebuda. Recordem, doncs, que ja s'ha obert el termini per presentar candidatures pel Premi al Professional Destacat i el Premi a la Comunicació Turística, amb data límit 26 de juliol.
4: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bugar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 10 de la nit. Notícies.
2: Bona nit. Us parla Mar Vilamajor. La piscina de Lloret ha acollit aquest cap de setmana la segona edició de la Summer Cup de Waterpolo. El torneig ha reunit 375 jugadors repartits en 22 equips procedents d'Espanya, França, el Regne Unit, Bèlgica, Hongria, Itàlia, Geòrgia i Sud-àfrica. L'organització fa un balanç molt positiu de la cita. Saúl Sanz, esportista i responsable de la Summer Cup, repassa els equips guanyadors.
3: Mira, doncs hem tingut a la categoria U16 femenina ha estat el Sabadell i subcampió ha estat l'equip de Elevate de Sud-àfrica. A la categoria U16 masculina hem tingut el Cata, un català, el Club Natació Catalunya, i en segona posició la selecció de Geòrgia. I a la categoria U18 hem tingut com a guanyador el Rari Nantes Savona, d'Itàlia, i en segona posició hem tingut el Fegerbar. Uh-huh. El Montjuïc, perdona, el Fegerbar ha quedat tercer. És a dir, que en aquest sentit, en tots els podis de les tres categories, hi han hagut tant equips locals com equips estrangers. Així que també, en aquest sentit, la competició així de caire internacional ha sigut un èxit.
2: Tot i coincidir amb el final de curs i la selectivitat, el torneig ha crescut respecte a l'any passat amb 6 equips més. A més, la competició també permet veure diferents estils de joc segons el país d'origen dels equips.
3: Nosaltres aquí a Catalunya tenim la sort de que la competició, primer de tot, que hi ha molts equips, i això ajuda que la competició del dia a dia, no, dels entrenaments de cada cap de setmana, doncs el nivell i estan molt acostumats a tenir partits competitius cada cap de setmana, no? En aquest sentit, la gent que ve, doncs, per exemple, de Geòrgia, de Sud-àfrica o d'altres països, que potser el waterpolo no és tan important, doncs en aquest sentit es nota, no? En els partits, doncs, van una miqueta més ofegats, a vegades cometen errors una mica que no tocaria, no? Però en aquest sentit, per tothom és una experiència increïble, tant pels locals, jugar contra equips de Sud-àfrica, Geòrgia, Holanda, doncs sempre és un valor afegit molt, molt important.
2: Més enllà dels resultats, la Summer Cup vol ser un bon comiat divertit de la temporada i per alguns equips també un preparatori abans dels campionats d'Espanya. Vista la bona acollida, el torneig ja té continuïtat assegurada i tornarà a celebrar-se l'any vinent amb una tercera edició.
1: Més info a novaradiolloret.cat. L'estil mediterrani amb les tendències pop del moment.

0: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon dia, bona hora, de 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
1: Nova Ràdio Lloret. És mitjanit. Notícies.
2: Bona nit. Us parla Mar Vilamajor. Leo Moore és la nova Miss Travesti Costa Brava 2026. El certamen, que divendres passat va celebrar la seva cinquena edició dins del programa del Pride Costa Brava, ha reconegut una candidatura definida per la seva intensitat, autenticitat i una mirada que no demana permís damunt l'escenari. Escoltem Leo Moore, guanyadora de la competició, membre del col·lectiu i persona d'ètnia gitana, que va néixer el passat desembre com a drac.
3: En un petit casal de joves, i a poc a poc em va criar més l'atenció això de drac, expressar-se de comets, continuar avançant, i em vaig presentar a la Selva Drac a Lloret, i aquest va ser el meu primer concurs, i a partir d'allà cap a dalt. Sí, jo crec que he anat avançant, he anat aprenent a poc a poc de altres dracs, i a poc a poc he anat avançant xino-xano. Jo crec que la clau és anar xino-xano, sense pressa, però sense pausa, i si de veritat vols arribar, arribaràs.
2: Segons Moore, el que creu que l'ha portat a fer-se amb el guardó és el fet d'explicar la seva història de vida a través del drac, per a que molta gent es pugui sentir així identificada. Explica més que dins del col·lectiu també existeixen estigmes. En el seu cas, el ser d'ètnia gitana ha volgut reivindicar que ells també en tenen cabuda.
3: Doncs jo vinc del món del teatre. M'encanta el teatre, estic en diferents grups de teatre i d'allà vaig passar a dirigir un grup de teatre. I vaig veure el drag, em vaig enamorar i vaig veure que podria unir les meves passions, que era el teatre i el món LGTB i la seva reivindicació que hi ha darrere. Perquè jo com a persona gitana volia reivindicar que també la gent gitana té cabuda dins del col·lectiu. I crec que vaig trobar en el drag la casuística perfecta per fer-ho.
2: Leo Moore, un nom que ve de Manuel, explica el que era el seu nom inicial. Va girar-lo i va agafar les últimes tres lletres. El Moore, diu, ve del seu cognom. Amb només uns mesos de trajectòria en el món del drac, Leo Moore inicia ara una nova etapa com a Miss Travesti Costa Brava 2026. Un títol que, segons explica, vol aprofitar per continuar donant visibilitat a la diversitat i per trencar estigmes damunt l'escenari.
4: Més info a novaradiolloret.cat.

Onades de música. Onades de música. Onades de música. A nova Ràdio Lloret. A nova Ràdio Lloret. A nova Ràdio Lloret.